0: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
1: Bicipalma i l'NT et duen a Son Moix de la forma més còmoda. Mobilitat sostenible i sense haver de cercar aparcament. No hi ha millor manera d'animar el teu equip. Mallorca, Ajuntament de Palma.
2: La Fira Nocturna de Sillot se celebrarà el dissabte 22 d'agost de 19 a 24 hores en el marc de les festes d'estiu de Sillot, a Manacor. Aquest esdeveniment d'entrada lliure destaca per l'artesania local i de proximitat, productes autòctons i ambient festiu al carrer. La fira estarà ubicada a l'Avinguda del Llop i Entorns. Els tipus de productes que es trobaran seran artesania local, alimentació, decoració, roba i complements. I altres actes destacats de les festes seran el Correfoc, Nit de l'Art, Aqualló i tornejos esportius, Gran Revella i focs artificials el diumenge 23 d'agost. Ajuntament de Manacor.
3: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: Ràdio Balears, la nostra ràdio.
1: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
2: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.

0: L'Ajuntament de Palma, sempre a prop del ciutadà, us informa de l'actualitat municipal.
1: I avui xerrem de cinema, o sigui, sobretot de cinema a la fresca. Palma torna a convertir els seus espais públics en sales de cinema a l'aire lliure, amb una nova edició de cinema a la fresca. Conguany arriba amb una programació molt diversa, amb llargmetratges, curtmetratges i propostes per a tots els públics. En tenim tots els detalls amb Rafael Brunet, director general de Música i Arts Escèniques de l'Ajuntament de Palma. Rafael, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Molt bé, i moltes gràcies a vosaltres.
1: Per començar, Rafael, què representa enguany aquesta nova edició de cinema a la fresca i que us heu marcat com a principal objectiu?
2: Nosaltres volem, sobretot, que tots els ciutadans de Palma tinguin una pel·lícula que els faci ganes de veure. Per això hem fet una programació molt diversa i molt variada, en diferents, en català, en castellà, en cinema mut, en versió original, subtitulada, en anglès, unes en català, uns altres en castellà, o sigui, una bona varietat. Donar resposta també a que hi hagi molta presència de la producció local, o sigui, de les Illes Balears, amb unes, tant siguin en llargmetratges com en curtmetratges, i després crec que fer-ho en les parts de les estacions pues ja s'ha convertit en un costum i que és un lloc on la gent hi va. Està molt més fresc que altres espais de dins Palma, i poder veure pues això dins un parc, en el centre de Palma, poder veure unes projeccions en l'estiu sota les estrelles, pues crec que és un culturalment i socialment és molt agradable.
1: Rafael, quin ha estat els criteris per seleccionar les pel·lícules?
2: Hem intentat, plantejar per diferents edats, o sigui, que hi hagi un poquet de tot. Bàsicament, una molt eclèctica, molt variada, perquè hi hagi blockbusters com Padre Neymar's que 1-5, sí. S'acabes amb flames, o sigui, coses importants, o sigui, de cinema en català, després musicals com Wicked, El 47, que és una molt bona pel·lícula espanyola, que a més és en bilingüe, El maquinista de la General, de Buster Keaton, un clàssic en cinema mut que compleix 100 anys, com ja t'he dit, o sigui, Weapons, que és una, pot ser la pel·lícula de cinema fantàstic amb més èxit de l'any passat, que són d'aquestes que són, no són de por, precisament, però si te'n pots endur qual que en surt.
1: Sí.
2: I això, o sigui, que hi hagi una veritat de tot tipus de cinemes, en totes les llengües i molt, jo ho qualificaria com a molt variat.
1: Com deies, el programa combina cinema comercial, infantil, d'animació, produccions recents i també clàssics de cinema mut. Com es pot aconseguir aquest equilibri entre públics i sensibilitats tan diferents?
2: Pues no sé, però ho aconseguim. O sigui, no sé. En el final veus que no, que s'has llevat dels tres darrers dies que feim, que si feim a la plaça, a la plaça Francesc García Orell, que és la plaça de les Columnes, que fem ja la darrera setmana, dilluns, dimecres, i dilluns, dimarts i dimecres, 31 d'agost, 1 de setembre i 2, que si fem un nou, diguem, un nou cinema a la fresca, aquí on les pel·lícules sí, esperam que tinguin menys afluència de públic, que tinguin 200, 300 persones, a tot el resta, o sigui, l'afluència és molt, molt, molt gran. Sigui el tipus de pel·lícules que facis, tant si és infantil, com si és en català, com si és El gabinete del doctor Carigari en Vincel Ràdio, que a més ho feim amb un DJ, i s'omple de gent. O sigui, estem super, super contents de la resposta que té el cinema La Fresca aquest darrer any.
1: I enguany, a més, heu apostat especialment per el talent balear en títols com Las chicas de la estación o El gegant d'Esvedrà. Per què és important donar visibilitat a creadors i produccions de les illes?
2: Perquè jo crec que, primer de tot, hem de defensar el nostre. Segon, el nivell que tenim de creadors és altíssim. I nosaltres hem de fer valer la nostra cultura, les nostres històries, tant, o sigui, Gegant d'Esvedrà és una versió que el conte de les rondalles mallorquines,
1: sí.
2: Bueno, i vicenques, val? O sigui, sí. Aquestes rondalles pues, li donen molta, o sigui, la base d'aquesta pel·lícula. O sigui, les xiques de l'estació, conta una cosa que va succeir en les parts de les estacions, o sigui, a 100 metres d'aquí on se projecta la pel·lícula.
1: Sí.
2: Són coses que mos toquen molt, i a més estan fetes d'una manera extremadament professional i ben fetes.
1: Mm.
2: Pues és la nostra obligació donar-hi cabuda i donar-hi suport.
1: Mm. I els curtmetratges tenen enguany un protagonisme especial, Rafael, ja que es projecten abans d'algunes de les pel·lícules. És una bona manera d'apropar aquest format en el gran públic?
2: Jo crec que sí. Jo crec que potser si només són petits curtmetratges i com ho hem intentat i fer només un dia de curtmetratges, no té tanta afluència de gent com si ho vas integrant com un regal a dins una projecció d'una gran pel·lícula o d'una pel·lícula que tingui molt més, o sigui, Wicked hi havia quasi 1.000 persones. Pues, si abans poses un curtmetratge, jo crec que s'uneixen les dues coses. La gent que ho veu està molt contenta de veure aquest curtmetratge, perquè li agrada i són de molta qualitat,
1: sí.
2: I és una forma d'arribar pues, a 1.000 persones més, que quan si només es projecta el curtmetratge és més difícil aconseguir aquest tipus, aquesta quantitat d'espectadors.
1: Les projeccions es fan els dilluns, dimarts i dimecres a les 9 del vespre, principalment en les parts de les estacions, i com deies també, durant la darrera setmana a la plaça Francesc García Orells, a la plaça de les Columnes. Què portes fet de veure cinema en aquests espais a l'aire lliure?
2: Jo crec que és recuperar, saps, aquestes xerrades a la fresca, aquestes activitats a l'aire lliure, fer comunitat, fer convivència, donar-te compte de tota la gent que viu a Palma, i sobretot fer una activitat a l'aire lliure que en l'estiu sempre s'agraeix moltíssim.
1: Per acabar, Rafael, si haguessis de convèncer qualcú que encara no ha anat mai en el cinema a la fresca, què li diries?
2: Jo crec que és una experiència que han de viure, recordar que és gratuït, o sigui, és una activitat gratuïta perquè tothom hi pugui anar. I si tenen curiositat per saber en quin més horari les pel·lícules, en quin idioma es projecta, pues que visitin palmacultura.es i ja tindran tota la informació que necessiten.
1: Rafael Brunet, director general de Música i Arts Escèniques de l'Ajuntament de Palma, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per haver-nos explicat tots els detalls d'aquesta nova edició de Cinema a la Fresca.
2: Moltes gràcies a vosaltres, Jacobo. Molt bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.

0: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
1: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
2: Les festes patronals de Sant Llorenç des Cardassà ja són aquí, dies i nits de festa grossa, de retrobades, de suar la camiseta, de desafinar cridant als concerts i de fer poble com només sabem fer nosaltres, amb ganes, seny i una mica de renou. Tenim un programa d'actes que ens fa vibrar d'emoció només de llegir-lo. Rebel·les, alguna de les que acaben anant a veure sortir el sol, un correfoc, activitats per als infants, cercaviles amb els gegants, teatre, competicions esportives, esportives, tallers, exposicions, concerts. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassà.
3: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: ese guiño de ojos sin complejos.
1: Radio Balear.
2: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
3: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
2: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
3: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
4: Ajuntament d'Alcudi.
5: La Fira Nocturna de Sillot se celebrarà el dissabte 22 d'agost de 19 a 24 hores en el marc de les festes d'estiu de Sillot, a Manacor. Aquest esdeveniment d'entrada lliure destaca per l'artesania local i de proximitat, productes autòctons i ambient festiu al carrer. La fira estarà ubicada a l'Avinguda del Llop i Entorns. Els tipus de productes que es trobaran seran artesania local, alimentació, decoració, roba i complements. I altres actes destacats de les festes seran el Correfoc, Nit de l'Art, Aqualló i tornejos esportius, Gran Revella i focs artificials el diumenge 23 d'agost. Ajuntament de Manacor.
6: Escuches Radio Balear 90.4.

què tal si ara xerrem un poc de festes aquí a la sintonia de Ràdio Balear i començam a Sillot, ja que les festes de Sillot es presenten més atractives que mai amb un programa variat i amb propostes destinades a tots els gusts i edats. Per avui, la convidada és a refrescar-se amb l'espuma. La cita és a la plaça del Llop, des de les 19 hores fins a les 20-30 hores. I en aquest esdeveniment no només s'ho passen bé els més petits, sinó que també es disfruten els adults que cerquen una mica d'aigua per combatre les elevades temperatures. Abans, a les 18 hores, hi haurà instal·lada una mini ludoteca mòbil en aquest espai, una excusa perfecta per partir ben prest i gaudir de la lectura abans del bany. I de Sillot mos traslladam a Son Macià.

que la Fira Nocturna de Sant Macià és una de les activitats més esperades i que compten amb una gran participació. Enguany ja fa 40 anys que se celebra aquest esdeveniment i la gent l'espera amb gran interès. La fira comença a les 19 hores, on un gran nombre d'artesans mostraran la seva producció. També hi haurà una mostra de la ramaderia i agricultura mallorquina i moltes coses més. La festa continua amb la desfilada de gegants i gegantons de Sant Macià a les 19:30 hores, que aniran acompanyats de gegants de Manacor i la colla de xeremiers i fabioleres de Sant Macià. La festa acabarà amb el ball de bot, a la que actuaran les agrupacions Jai de la Barraqueta i Guitarró Esqueixat, que serà a partir de les 21 hores a la plaça. I a Can Picafort també estan de festes, encara en el tram final i més intens de les seves festes de la Mare de Déu d'Agost, amb un balanç més que positiu. Hem superat aquesta primera part amb nota. Són unes festes per tot, per tothom. Des de la gent, de la que li agrada la cultura, fins a qui volen gaudir de la festa en si, assegura el regidor de festes Jaume Picó. Una varietat que es reflexa en un programa amb activitats infantils, culturals, esportives i grans cites festives. Avui divendres arribarà un dels plats forts com la Flower Power i Camp Picafòrnia, precedida enguany per una novetat, Escorrabars Flower, organitzat juntament amb els joves del nucli. El regidor diu que vol donar les gràcies per l'aportació que ha fet el poble. La ruta per quatre bars donarà pas en els passacarrers amb carrosses, batucades i música en directe abans de la gran festa a la plaça Cervantes. Demà serà el torn de la tradicional amollada d'ànecs per amb ànecs de goma, que enguany estaran caracteritzats com a superherois. És un homenatge a tota la gent de Can Picafort que fa feina en les festes de manera altruista, explica Picó. Després de la mullada arribarà l'After Patos i a mitjanit el gran piro musical davant la mà. Precisament el regidor posa l'accent en la implicació veïnal com una de les claus de l'èxit. El dia que tota aquesta gent no hi sigui, les festes no seran el mateix. Et seguiran fent, òbviament, però qui col·laboren fan que passin de ser un 6 a un 10. La qualitat de la festa és molt millor gràcies a ells. Com a tancament, Picó anima a veïnats i visitants a gaudir dels darrers dies i a fer seves unes celebracions que tenen precisament en la participació la seva principal raó de ser. Al final, l'objectiu és que tothom pugui gaudir, va dir. Doncs aquests són tres punts on hi ha festes aquest cap de setmana.

0: I escoltant música nostra, seguim amb més música feta aquí.
1: I ho fem
0: amb en Tomeu Penya i això que ja estem escoltant, Illes dins un riu. La nostra música, a la nostra ràdio, Ràdio Balear.

0: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
1: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
2: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
1: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
2: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
3: Ajuntament d'Alcúdia.

0: Sí, per a tu. Servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
1: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
0: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
1: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
2: Ajuntament d'Alcudi.
3: Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11 o entra en suzuki.es.

0: Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11. O entra en suzuki.es.
1: Arriben les festes de la Mare de Déu d'Agost a Caimari, del 9 al 16 d'agost. Caimari s'omple de vida, tradició i alegria per celebrar les seves esperades festes de la Mare de Déu d'Agost. Dies de música, activitats per a petits i grans, esports, cultura popular, revetlles i molta festa als peus de la Serra de Tramuntana. Vine a compartir l'ambient únic d'un dels pobles amb més encant de Mallorca i viu unes festes plenes d'emoció, convivència i tradició. Festes de la Mare de Déu d'Agost a Caimari. T'hi esperam, Ajuntament de Selva.

0: Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11. O entra en suzuki.es.
1: Arriben les festes de la Mare de Déu d'Agost a Caimari, del 9 al 16 d'agost. Caimari s'omple de vida, tradició i alegria per celebrar les seves esperades festes de la Mare de Déu d'Agost. Dies de música, activitats per a petits i grans, esports, cultura popular, revetlles i molta festa als peus de la Serra de Tramuntana. Vine a compartir l'ambient únic d'un dels pobles amb més encant de Mallorca i viu unes festes plenes d'emoció, convivència i tradició. Festes de la Mare de Déu d'Agost a Caimari. T'hi esperam, Ajuntament de Selva.
2: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
1: 32è Mallorca Jazz a Pobla 2026, Festival Internacional de Jazz del 28 de juliol al 20 d'agost. Dimarts, 18 d'agost, concert amb Lucía Rey Quarteto, Parc Can Cirera Prim, 22 hores, preu entrada 15 euros. Les entrades es poden comprar pel web www.tickettip.com. 32è Mallorca Jazz a Pobla 2026, Ajuntament de Sa Pobla.
3: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: La 40a Fira de Sant Macià se celebrarà el divendres 14 d'agost a partir de les 19 hores. Aquesta fira nocturna tradicional inclou una exposició d'animals, llocs de venda de productes artesanals i gastronomia local. Els actes principals tindran lloc al carrer Major, al carrer del Puig de l'Anar i a la plaça de l'Església. Cercavila popular a les 19:30 hores, en la desfilada dels gegantons de Sant Macià, els gegants de Manacor i la colla de xeremies i fabioleres. Ball de Bot, a les 21 hores, actuació de música i ball popular amb els grups Jai de Sa Barranqueta i Guitarró Esqueixat. Ajuntament de Manacor.
1: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
2: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, cancanoli, cancanoli. Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli. En Santa María, cancanoli.
3: Cancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-10-41.
2: Restaurante italiano, italiano, italiano.
4: Cancanoli, cancanoli, restaurante cancanoli.
2: Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
1: Italiano, italiano, italiano.